Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Mare meva, s'acosta un moment de fer.

0: vecino de España.
1: Consigue tu alarma con instalación gratis llamando a Movistar por Segura Alarmas al 900-351-351. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar ProSegura Alarmas. Super seguridad que da super tranquilidad.
2: Este Citroën C3 es increíble. Es tan espacioso que parece un dúplex. Casi podría ponerme de pie sin tocar el techo.
3: Y desde 16.400 euros.
2: ¿Qué?
4: Pide ya tu C3 desde 16.400 euros con hasta 8 años de garantía.
5: Citroën.
4: Este mes es increíble en toda la gama Citroën.
6: Barcelona, 93.9.
7: Hoy domingo en El Corte Inglés, último día para ahorrarte el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
8: Con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
7: Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
8: Y electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
7: Solo hoy por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
8: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
9: No es només un reality.
10: ¿A qué te incluso aquí?
11: ¡A guanyar!
9: Tampoc una cursa més.
10: ¡Fuera! ¡Epa, Raquel!
9: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
12: Vaig al límit amb tu.
13: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
14: Per tu, que tornes de les teves classes de ceràmica, i per tu, que aquest any et toca ajudar-los amb la gramàtica. Gaudeix a Capravo del filet de pollastre Eroski per 8 euros al quilo. Vols estalviar amb mi? Capravo.
15: Aquesta tardor, celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150. Un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miki Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian... Perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
16: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nom propi nou. Brou, De Colors, ja disponible. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
17: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics Sensiva a rodi.es. Sí, sí, Sensiva. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
18: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
19: Nada.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Després de l'èxit de Festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un nou himne festiu i desvergonyit que et convida a ser tu mateix. Ja disponible a les plataformes digitals. Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
2: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.

0: Infórmate en tu agente Mini Caetano Barcelona o en mini.es.
1: Ets més de consola o d'ordinador, de comandament o de teclat. Siguis com siguis, vine al Saga Barcelona Game Fest, el gran saló dels videojocs. País convidat al Japó, amb Miki Higashino i Manami Matsumae. Del 9 al 11 d'octubre, a Fira Montjuïc.
2: Aquesta tardor, els teus millors moments t'esperen a Mataró Park.
3: Renova el teu armari amb les darreres tendències i converteix la teva tardor en experiències inoblidables a Mataró Park.
2: Dilluns 12, tot obert, amb la millor moda, lleure i restauració.
4: El musical que ha conquistado al mundo. El espectáculo que no puedes dejar pasar. El Rey León, el musical de Disney, es la experiencia en Madrid que no te puedes perder. Consigue ya tus entradas en elreyleón.es.
5: Producido por Stage Entertainment. Wow!
6: Arriben els Wow Days Aquadis Motorsol Audi del 8 al 10 d'octubre amb condicions exclusives, descomptes de fins a 10.000 euros en vehicles d'ocasió i condicions especials en vehicles nous. No t'ho pots perdre. Vine a Aquadis Motorsol Audi del 8 al 10 d'octubre a la carretera del Prat 3, Sant Boi de Llobregat. I no deixis passar aquesta oportunitat. Wow!
7: Muebles La Fábrica lo tenemos todo para tu hogar. Así de fácil. Sofás, dormitorios, salones y muebles para cada estilo. Llevamos más de 80 años haciendo realidad tus sueños con proyectos a medida, envío y montaje gratuitos. Visítanos en Rocafort 140, abierto a mediodía y parking gratis. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
8: A Catalonia Ceràmic, a part de ser els líders en la distribució de materials de construcció, oferir-te les marques més importants i tenir una trajectòria de quasi 40 anys, també som la referència en tendències perquè gaudeixis dels productes més nous. CataloniaCeràmic.es.
9: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
10: Papa, si poguessis tenir un BMW, un Mini o una BMW Motorrad, amb quina et quedaries?
11: I qui ha dit que n'hagi de triar només un?
12: Aquadis Múnich, pensant igual. BMW, Mini i BMW Motorrad. Troba'ns a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Sant Fruitós de Bages i Vic. Aquadis Múnich, per què triar?
13: El do-it-yourself està bé.
14: Rutines de skincare, també.
13: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
15: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

Aquí estaba bailando por ahí, ayer la vi, Juan Magán y Omar Montes. Deuí, 3 minuts al matí, què tal, com estàs? Bé? Espero que sí, perquè Déu-n'hi-do, la que està caient ara mateix a la capital catalana, a la zona del Vallès, també, a Llobregat, trobem moltíssim. I quin cap de setmana passar per aigua, per favor. En definitiva, no et posis en perill, no et posis en risc. Tu continua connectat als 40, anem avisant el que passa. De moment hem rebut ja el és alert, aquest missatge que envia el govern a través de Protecció Civil i que hem d'anar amb cura, no acostar-nos ni a la costa, ni al mar, al litoral, ni, doncs, als rius. Perillós, és perillós, de debò. Així arrenquem la ballada d'avui amb aquest missatge de precaució i de prevenció, sobretot seguretat per vosaltres mateixos. Et dono la benvinguda. Aquí el Víctor de la Torre, què tal, com estàs? Fem un cafetó, va, si estàs a cobert, no t'has mullat gaire, perquè Déu-n'hi-do per arribar a la ràdio avui. Mira que he vist a prop, eh? Però he acabat xop, xop, xop. En definitiva, anem a pensar en coses més positives, amb més color, i ara, si et sembla, ens transportem directament a un dels moments més feliços de l'any, quan estaves de vacances. Et sembla? Sí, va, som-hi. Arriben per aquí des del Maresme, des de Mataró, ni més ni menys que els tiets. S'anomena... Era això, precisament, el que necessitàvem. M'encanta. Perduts a una...

0: del Fercho Fate amb això que s'anomena Luna. 10 i 10 minuts del matí, què tal, com estàs? Va, bon dia a tothom, en la mesura que es pugui. Avui el tema del dia, estem parlant de badades, de lapsus, de distraccions. Quin ha estat el pitjor lapsus de la teva vida? Aquell que va tenir més conseqüències, o pitjors conseqüències, o que van ser més bèsties? M'ho pots explicar a través del nostre WhatsApp, al 620-9241-33. 620-9241-33. No sé, et vas deixar res oblidat durant anys? Les escombraries en algun lloc concret a casa i que no acostumes a observar o a transitar? Un fotimer de menjar a la nevera, per exemple. Què va passar quan ho vas descobrir? Explica-m'ho a través del 620-9241-33. Avui estem parlant de badades, eh? Aquell moment que dius, mare meva, on tenia el cap? Me n'he oblidat completament. I que després no ha tingut les seves conseqüències, siguin divertides o potser no tan divertides. Explica'ns-ho a través del nostre WhatsApp amb una nota d'àudio. 620-9241-33.
1: Aixequem persianes i els ànims. Han d'allà Catalunya. Amb Víctor de la Torre, el despertador dels 40.

exemple, hi has perdut una cosa molt valuosa o te l'has deixat en algun lloc, un hotel, un restaurant, per culpa d'una distracció, per exemple, a la nit de casament, 5.000 euros, el que sigui, 620 92 41 33, és el nostre WhatsApp, explica'ns-ho a través d'una nota d'àudio. Va, que t'escoltem. WhatsApp obert per tu, 620 92 41 33.

0: És el DJ productor de Marsella, l'occità Jagel. Amb això que s'anomena Jamaican Bam Bam, una de les revolucions més, per què no dir-ho, alegres, divertides a l'estiu. Això ho hem ballat moltíssim.
1: Cuando era joven, mucho más joven que hoy.
0: I atenció, perquè ara arriba, sí, arriba aquest moment. Arriba l'espai Help de Santa Lucía, on pots dedicar aquell missatge per a aquella persona que sempre ha estat aquí per tu, ajudant-te quan més ho necessites. Es pots enviar el teu àudio a través del 620 92 41 33 per dedicar-li unes paraules com m'ha fet aquest oient.
2: Muy buenas, andalleros. Yo quiero agradecer a mi Javi porque es el mejor regalo que yo he tenido en mi vida, aparte de mi hija, pero bueno, si no fuera por él tampoco la tendría. Y porque sé que viví con una persona enferma crónica desde hace muchísimos años, tiene que ser muy difícil. Y aunque le agradezco esto, lo que más le agradezco realmente es que a mí es la única persona que hace que yo cada día me alegre de estar aquí.
0: Oh, qué bonito, missatge, ben bonic, ben bonic. La veritat és que sí, oh.
3: Música per llevar-se de bon rotllo. Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Vinga, per ells, aquesta cançó, l'última del Maluma amb la Shakira, això que s'anomena, mira, avui no sé si queda millor posar-la o no posar-la, però en qualsevol cas la cançó és genial. Es diu Agua.

0: Són les dues malagueñes, que per fi han col·laborat plegades amb això que s'anomena Patito. Doncs aquest regal, aquest estiu, eh? L'Anna Mena capitanejant aquesta col·laboració al costat de la Lola Índigo. I així és com anem camí de les 11 del matí en un dia, doncs, també, que després d'un cap de setmana complicat pel que fa a la meteorologia, avui sembla que la cosa continua. De fet, aquest matí, just abans, quan arrencàvem aquest últim tram de l'endellà, arribava una nova alerta, un S-alert, sobretot a la zona del Vallès, per doncs, tota aquesta aigua que estava caient, aquesta pluja torrencial, a més, amb risc de desbordament de rieres, eh? Vull dir que no us acosteu gaire ni a les rieres, ni als rius, i tampoc al mar, eh? Al litoral. De fet, s'han enviat aquesta mateixa alerta per pluges torrencials fins a 8 comarques més. El Penedès, per exemple, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, també l'Oriental, el Maresme i la Selva. Es poden arribar a acumular fins a 40 mil·límetres en només 30 minuts i 90 en 3 hores. L'evolució de les pluges, doncs, l'haurem d'anar seguint. Així que avui, molta precaució i fins a les 2 del migdia, tots molt alerta i evitar desplaçaments innecessaris. Així tanquem l'Anna ja d'avui. Escolta'm, de seguida arriba més èxits a la teva ràdio, faltaria més amb l'Adrià Soler, però ens quedem amb una que sé que t'encanta cantar-la. Zoilo, Aitana, i aquesta, Mon Amour.
1: Cafè o te? Amb llet o sense? Tant se val, però comença el dia amb Víctor de la Torre a l'Anna ja Catalunya.
2: Mon Amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme

0: desconnectes tu verd.
1: Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts.
2: Els millors concursos.
1: Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

significa que a la festa d'ofertes Amazon Prime ja és a tocar. Troba grans ofertes els dies 6 i 7 d'octubre exclusivament per a clients Prime. Ha arribat el moment d'aconseguir tot allò que fa temps que vols, subjecte a termes, condicions, exclusions. Ofertes vàlides fins a exhaurir exigències. Més informació a amazon.es. I a aquesta hora, 11 del matí, arriba el número als 40. Bon dia, família!

0: Passat per aigua, un dia més. El Baby Wow, la cançó més important al país. Aquí estem a la ràdio per fer-te el dia una mica més fàcil. Ho intentarem, com a mínim intentarem posar banda sonora. Aquesta Karol G, Jude Line i també Rusowski. Aquests tres han aconseguit el lideratge més important de la llista d'èxits dels 40. Què tal, com estàs? 11 en 4 minuts, ja ho veieu. Avui amb les alertes sonant als mòbils, tornen a sonar aquestes alertes. Molta precaució. Des de primera hora del matí la situació és realment complicada arreu del país.
1: Els 40. Adrià Soler.
0: Aquí intentarem posar-te una mica de banda sonora perquè intentis desconnectar, no només de les pluges, sinó també a nivell polític. Ve la cosa carregadeta i no heu més...

Són els Catarres donant àlbum d'alegria i, a més, aquesta setmana, mira, ja sabem que seria plujosa i hem dit, ostres, per què no posem una cançó d'aquelles que ens posi un somriure a la cara? Doncs mira, cançó de la setmana, els Catarres, amb aquest diumenge sense drama aquí als 40. És un quart de 12 del matí, família, arriba l'última del Camilo.

La bachata que sempre calma una mica tot plegat. Una mica de dramatisme també per aquest dilluns, que per si faltava una miqueta més, Romeo Santos i Prince Royce ja posaven la seva. Escolta, ara anem per descobrir-te una nova superestrella pop que es diu Adele, amb aquest N in L, i una de les històries potents de les últimes setmanes i una de les dones que està batent rècords amb aquesta cançó.

0: Aquesta Olivia Tin i el seu So Easy to Fall in Love, una veu una mica més càlida per aquests dies tan en alerta amb la pluja que ens està fent una mica la guitza, realment complicada també la circulació arreu del país. Aquí la música sempre per abraçar una mica l'ànima. Saludant-vos, com sempre, en aquest punt del migdia, els 40, ja hi som aquí. Què tal?
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Continua plovent, amb alerta també màxima també per al Maresme, per Granollers. Aquí estem els de la ràdio, els 40, presentant ara aquesta del Tetangana.

aquesta Maria Jaume. Quina meravella. Una de les que trobes al seu Sant Domingo Forever. Un dels superdiscos de la temporada. La Maria Jaume, que a més estarà al novembre a la Sala Apolo de Barcelona amb el seu Sant Domingo Forever Tour. El 27 de novembre en concret, i serà allà, eh? Així que no us la perdeu perquè és un d'aquells concerts que val la pena disfrutar un divendres. Maria Jaume a l'Apolo sempre és un sí. I ara, aquí, preparada l'Aitana.

Sí, que quan la trobes és meravellosa, aquesta connexió psíquica. Aitana presentant una de les històries potents de la temporada, és el seu nou single oficial del últim disc de l'artista.

0: aquí està Quevedo amb Elvis Crespo. És un dels hits de la temporada. Una de les cançons més reproduïdes les últimes setmanes. Mira, ara mateix dos quarts d'una aquí als 40. Ara, de la graciosa, que ha estat la cançó més escoltada aquestes últimes setmanes al nostre país, a una dona que porta un rècord sota el braç. Ser la cançó més escoltada als Estats Units i la més venuda en aquests últims mesos. Ella és Ella Langley.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Segur que potser has escoltat parlar d'ella. Ha batut tots els rècords als Estats Units. Inclús ha batut el rècord de la Maria Carey. Aquí està això que es diu Choosing Texas. És tot un número 1. És una cançó que és un èxit i aquí la posem, als 40, perquè la coneguis tu també al nostre país.

0: la experiencia en Madrid que no te puedes perder. Consigue ya tus entradas en elreyleon.es.
1: Producido por Stage Entertainment.
2: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
3: Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
4: Salut!
5: Però brindes amb aigua?
4: Em fa vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
6: Salut! Salut!
4: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
7: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
8: ¿Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
9: Radio Barcelona, Cadena SER, presenta Branding Plan, una herramienta para promocionar tu empresa en la radio y el sector digital y mejorar resultados. Llama al 93-344-1400 o entra en serempresarios.com y apúntate a la única convocatoria anual en Barcelona, 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
10: El do-it-yourself està bé.
11: Rutines de skincare, també.
10: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
12: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
13: Que sé que estás aquí cerca de mí, que tú eres mi baby.
12: Els 40, tots els èxits. Els 40. Els 40, tots els èxits. Si sona els 40, és un èxit. Tots els èxits. Els 40.

0: Aquí estan dues divas icòniques ja, eh? Anna Mena, Lola Índigo, amb el seu petit Toa, avui acompanyant-vos en aquest dia sota la pluja, un dia més, amb alertes arreu del país, i a més, a veure si podem solucionar la vida una mica i fer-vos una mica el dia més feliç, sobretot gràcies a l'Octoberfest Barcelona. Atenció, família, atenció, la família dels 40, perquè si vols viure l'autèntica vient de l'Octoberfest Barcelona, doncs avui et volem regalar una entrada doble per anar a l'Octoberfest aquest divendres 9 d'octubre. Per passar el dia de la pluja, doncs mira, què millor que aquest divendres muntar-te un pla. Aquest divendres 9 d'octubre et convidem a l'Octoberfest Barcelona, a la Fira Barcelona Gran Via, ja ho sabeu, fins l'11 d'octubre. I què has de fer per aconseguir aquesta entrada doble? Doncs trucar ara a la ràdio. 933-44-14-13. 933-44-14-13. I el primer que truqui s'emporta aquesta entrada doble per l'Octoberfest Barcelona, ja ho sabeu, fins l'11 d'octubre. Ja estem en temps de descompte, o sigui que l'hem d'aprofitar, això, eh? Els 40 es portem a l'Octoberfest Barcelona amb una entrada doble per tu perquè gaudeixis aquesta autèntica festassa aquest divendres 9 d'octubre. És l'entrada doble que et regalem avui. Durant aquesta setmana et regalarem entrades. Ja tenim trucada, o sigui que a veure qui serà. De moment us diem això, que aquesta entrada doble per tu a l'Octoberfest Barcelona, que durarà fins l'11 d'octubre al recinte Fira Gran Barcelona Gran Via.
1: Tiri, tiri, tiri. Vamos a intentar contar en 20 segundos
2: el seguro para mascotas con veterinario de Línea Directa. Pero es que es tan completo que no sé si cabe. Vamos, que tiene todo lo que tu mascota...
1: Nada, que no cabe.
2: Pero tiene un precio que solo Línea Directa te puede dar. 18,90 euros al mes. Llama o entra en lineadirecta.com.
3: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
4: ¿400 euros?
3: Sí, te vienes a ING, antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
4: ¿400 eurazos?
3: Que sí. El otro día se hizo de ING mi...
4: 400 euros, wow.
3: Sí, consulta condiciones en ing.es.
5: Del productor de Backrooms y del productor ejecutivo de Obsession.
6: Buenas noches, mami.
7: Te quiero.
6: Buenas noches, otra mami.
5: Jessica Chastain.
8: ¿Puedo entrar en tu corazón?
9: ¿Eres tú de verdad? ¿No me estás engañando?
5: La otra madre. 9 de octubre exclusivamente en cines.
10: Puede que seas de los que vienen a Aranjuez por su palacio real, pero serás de los que se queden también para perderse entre sus jardines, navegar por el Tajo o saborear los productos de su huerta. Porque las mejores historias necesitan más de un día. Aranjuez, haz de tu tiempo el mejor patrimonio. Prepara tu viaje en visitmadrid.es. Comunidad de Madrid.

0: Aquí està la cançó més important al país. Número a la teva ràdio. És Karol G, Jude, Lain i Russos, que amb això que es diu Baby Wow. Així us acompanyem avui, en aquest dia complicadíssim, realment. No estava previst, aquesta previsió meteorològica que des de primera del matí ens ha trasbalsat a tots i totes, des de primera hora, a moltes parts de Catalunya i Andorra. Així us saludem avui, amb aquesta alerta pendent a tots i totes. Us saludem, gràcies, com sempre, per connectar amb nosaltres amb els 40, també, en aquests dies difícils.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Ànims a tots els que esteu a aquesta hora traient aigua de, per exemple, escoles bressol, de centres, allà on estigueu amb aquest dia. Som els 40, tots els èxits també a la teva ràdio. Aquí estava Bunny, això es diu Baile Inolvidable. A tots i totes, bon dilluns, sigui com sigui.
2: Que vivo, uno debe amar lo más que pueda.

0: Aquí posem els èxits, els 40.
1: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Uà, tia, me n'alegro molt per tu. I pensar que estava des del principi.

0: aniria bé, però clar...
1: Pica, pica, pica més.
0: Ets una crac, és que sóc tan fan teva.
1: Pica, pica.

ja la vam conèixer gràcies a un programa de tele de casa nostra, de 3CAT, Eufòria. Allà apareixia ella, la Tura Sala. Atenció, perquè és una de les noves figures del pop de casa nostra. Aquest nou single es diu Pica Pica, ja ens va acompanyar amb una altra cançó a l'estiu, que ens va fer un viatge important per tots els Jocs Ideals de Catalunya, i ara es presenta per la Porta Gran, amb aquesta que es diu Pica Pica. Mira, i ara, a preparats i a punt, amb una altra de les novetats interessants de la setmana. Maluma i Shakira, junts.

Són Romeo Santos i Prince Royce amb el seu Dardos. Sonen aquí als 40 aquesta hora. Dos quarts de dues del matí. Estem entrant a la recta final, preparats amb els Estopa, que sonen tambors que podrien fer una gira de grans estadis l'any vinent. Veurem què passa. O també Lola Índigo. Però abans de tot això, per aquí preparada Miley Cyrus.

En aquest dilluns aquí us parla Adrià Soler, a veure si el pop ens salva una miqueta aquest dia. Cada moment pinten bastos. Aquesta hora per aquí preparats amb el Bass Per Sweats, Miley Cyrus. Paving over pastures, cause horses are gone. Forgetting there's a world when this record is on.

0: la comunidad musical más grande en habla hispana. Disponible para iOS y Android.
1: Ja ho diuen, de mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany. Però saps també que quan compres un producte nou té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia.

0: que vindran.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: el mayor desastre mundial de la Rosalía dedicant-li aquesta perla del seu disc Lux. Amb això comencem nova hora. Estem de dilluns, inici de setmana i, sobretot, molt cuidado amb les pluges. I aquí als 40 posarem èxits i posarem música, com per exemple Lola Índigo amb La Reina, una de les cançons que més ho va patar l'any passat i que aquí recuperarem. I també el Juan Magán amb l'Omar Montes, que sempre ens fan ballar amb el Bailando Por Ahí versió 2026 amb el seu Ayer La Vi, perquè potser, no sé si ahir, però cada setmana potser vas veure aquella persona important. I com t'he dit, molta precaució a Catalunya amb les pluges, que ha caigut molta agua. També el Maluma amb la Shakira. A més, la Shakira, que l'altre dia, el dissabte, va fer un concert que es va retransmetre en directe a la televisió i amb col·laboració de Luxa amb la Dua Lipa. Qui sap si en algun dels concerts que queda a Madrid, per exemple, apareix el Maluma. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6. També a ritme de Drake, del Marcos o ara de la Miley Cyrus. Això es diu Vas Persuades i ja està al top 10 de la llista dels 40.
1: El som és nou.
2: El som és nou.
1: Els 40. Let's go.

0: Un dels artistes més escoltats de tot el continent, de tot el planeta, és ell, el Drake, amb el seu One Dance, que hem recuperat i que va ser número de la llista dels 40. I si parlem de cançons més escoltades, segurament en aquest estiu del 2026, que ja hem deixat enrere, en català n'hi han moltes que han destacat, i una és el festuc del Marcos amb K. Doncs bé, ha arribat amb nou senzills, seguint la mateixa estètica, que s'enganxi moltíssim, i una cosa que sí que és cert que no et dedico a tu, perquè tant de bo no siguis un fachenda. Així es diu, com t'he dit, el nou tema del Marcos amb K.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: és que la vida és millor acompanyat de aquelles persones especials que et fan sentir millor. I a la ràdio, als 40 almenys, sempre estarem al teu costat, intentant animar-te també els dies com avui, els dilluns. També molts ànims si has patit les conseqüències d'aquest que ha passat cada setmana i avui del temporal. El més important és prudència i estar ben tranquils. El Belong Together, que passava del Mark Embor, que recuperàvem, abans també hem fet una parada a la graciosa del que ve del Elvis Crespo. O ara, mira, Maluma i Shakira. A més, la Shakira, que durant aquests dies està fent la seva residència a Madrid, ha fet ja 8 concerts o 9, i en alguns han hagut grans col·laboracions, com per exemple l'altre dia, el dissabte, amb la Dua Lipa. Qui sap si la propera setmana, el cap de setmana, que són els últims que farà a la capital d'Espanya, hi haurà, per exemple, el Maluma per cantar junts el seu Agua.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. És difícil...

0: Segurament és la cançó més icònica i més reconeixible de Passenger. A guitarra i veu. Hi ha una sensibilitat brutal amb aquest Let It Go, que a més va fer una reversió quan es van celebrar 10 anys d'aquesta cançó. I va, que estem a 5 minuts, que siguin les 4:40. També, molts ànims a tota la gent que ho heu passat malament amb els aiguats. Ara, a bona part de Catalunya ha sortit el sol, no a tota, per tant, també, si ho estan passant malament, molts ànims, molta prudència, òbviament, i que els anys haguessin sigut, sisplau, els mínims. La pluja que ens està afectant a bona part de casa nostra, i per posar-hi remei, entre altres coses, intentarem posar bona cara. I com es fa? Doncs intentant-ho com es pugui, amb bones cançons i algunes que et preparo, com el Petito de la Lola Índigo amb l'Anna Mena, també el Blackout des de l'Argentina, o ara des de Sant Esteve Sarrovires. El seu lux va arrasar el 2025 i en aquest 2026.
1: Tots els èxits.
2: 40.
1: Els 40.
0: I és que gairebé farà un any de la seva publicació. La Rosalia.

0: Bones per mi, jo petito, com aquelles 40 que són per tu, totes. Sí, aquí, gaudint d'aquest dilluns i també tenim molta prudència també veient el cel amb les pluges torrencials a bona part de Catalunya, que també a la província de Girona encara estan caient fort. L'Anna Mena, que a més està confirmada als 40 Music Awards del proper 20 de novembre. I poquet a poquet anem anunciant més noms, com per exemple el dissabte vam anunciar a la Robin Leno. Així que també brutal i te la preparo per d'aquí una estoneta. I ara que arriba és l'Adele, que arriba amb el seu Rolling in the Deep, que recobrem aquí a la Ràdio Musical Líder.
1: Els 40, Uri Mora.
0: Uri Mora. I va, que també et preparo per aquí en res la nova número de la llista dels 40.

De Piensa Demasiado, això diu la Karol G, la bitxota, la tropicoqueta, i a més, molt ben acompanyada del Rosowski i de Jude Line. Amb això comencem. Nova hora en aquesta tarda, en aquest dilluns, on a bona part de Catalunya ha tornat a sortir el sol. I a una altra part que encara no, per tant, també, com t'estic dient tota la tarda. Molts ànims! Jo sóc l'Uri Mora, i t'acompanyo fins les 6. I posarem música, per exemple, amb un artista que avui s'ha anunciat que estarà al Primavera Sound del 2027. Hi ha molts noms confirmats i un serà el seu, el de la Adela des de Bratislava, amb aquest Ain't in Los Angeles. I una cançó per als diumenges, que són molt importants per carregar forces. Si ahir et vas portar bé, avui has començat la setmana amb un ànim diferent. Els Catarres, que a més són la cançó en català destacada dels 40. I també passarà per aquí el Bad Bunny, un dels reis d'aquest 2026, també per la pila de concerts que ha fet, dos a Barcelona, 10 a Madrid, entre d'altres, i que ha portat el seu Nueva York. I ara de Nueva York ens anem a Colòmbia amb un artista que està confirmat el proper 20 de novembre als 40 Music Awards, Palau Sant Jordi. No hi faltarà el Camilo, això es diu El Árbol. Descobreix

0: una persona que va aparèixer i va ser una de les grans sorpreses del concert de dissabte de la Shakira, que, a més, si no hi vas poder ser-hi, potser el vas poder veure per streaming, perquè van fer en directe. Va ser brutal, eh? Va encantar, just amb una cançó de l'artista colombiana. I ara, per un diumenge sense drama, que ens encanta, relaxats. Ahir no vam tenir bona part de pluja, bona part de Catalunya, per tant, com estic dient, eh? Molta precaució. I si has de pujar alguna cosa, que sigui el volum de la ràdio, perquè arriba la cançó en català destacada dels 40. Són els Catarres.
1: Els 40. Uri Mora.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: vindran.
1: El do it yourself està bé.
2: Rutines de skincare també.
3: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
4: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

0: una de les cançons de l'any, la conjunta entre el Romeo Santos i Prince Royce, i també podríem dir que és un dels àlbums de l'any, el que han fet de forma conjunta. N'hi trobes aquest Dardos, que recuperàvem aquí a la Ràdio Musical Líder. I ara va, que avui s'ha anunciat també els noms de la Primavera Sound de Barcelona del 2027. I entre els noms, una que fa poques setmanes va entrar a la llista dels 40, com és l'Adela. Això es diu Ain't in LA.
1: El so més nou. Els 40.

0: a mi també m'agrada compartir tardes amb tu. En aquest dilluns, amb aquest safari que recobrem del J Balvin, que va ser número 1 de la llista dels 40, quan estem a 4 minuts que passen de 2 quarts de 6. I ara arriba un artista que li agrada molt i molt i molt Barcelona. I en dades, perquè, per exemple, el passat mes de maig va fer un concert especial, exclusiu. Sí que és cert que també anava amb una campanya de la samarreta del Barça. I va estar encantadíssima, tan encantada que en va fer una altra, també, al Primavera Sound, pràcticament, de sorpresa. I l'any següent, el 2027, també aterrarà a casa nostra. Et parlo de l'Olivia Rodrigo amb aquesta cançó que arriba, que va ser ja número 1 de la llista dels 40, i que encara la trobes dins. Està actualment a la posició número 32.
1: La primera, 40. I número 1, als 40.
0: I en res, també per aquí, un que està confirmat als 40 Music Awards, el Manuel Turizo, que a més, aquest passat cap de setmana n'hem confirmat una de nova, la Robin Leno, i ben aviat més noms que sumaran aquest cartell del proper 20 de novembre. No t'ho perdis.

0: Tal com moderación, vino de España.
1: Després de l'èxit de Festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un nou himne festiu i desvergonyit que et convida a ser tu mateix. Ja disponible a les plataformes digitals. Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
2: Estava pensant que podríem buscar un vol i un hotel i fer una reserva i matinar molt per aprofitar el cap de setmana i anar 3 hores abans a l'aeroport per assegurar i un cop allà entendre'ns amb els alemanys i... Llavors m'he dit, uf, quina mandra, no? Millor anem a Barcelona, Gran Via.
3: Oktoberfest Barcelona. Fins a l'11 d'octubre, de dijous a diumenge, al nou recinte de Fira Barcelona Gran Via. Més espai, comoditats i la mateixa essència bàvara, gastronomia típica, música en directe. Oktoberfest Barcelona. Els 40, emissora oficial.
4: Barcelona, 93.9. Tant si ets de Stories o de Reels,
5: o només dels que t'afaneixen,
4: segueix-nos a Instagram.
6: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la

0: I la Carol, amb aquest Mami, que a més hi ha una part de la cançó que diu Rata de dos patas, també fent referència a una mítica cançó de fa una pila d'anys. I la Tropicoqueta, la bitxota, com tu li vulguis dir, com et sentis més còmode, que el 2027 aterrarà a l'estadi olímpic Lluís Companys, un estadi que avui havia d'oferir el primer dels quatre concerts a Oques Grasses, però el tema climàtic ha obligat a posposar aquest concert el dijous. Per tant, finalment seran els concerts dimecres, dijous, divendres i dissabte per acomiadar una de les formacions més importants de la història de la música en català. Jo amb això m'acomiado, ha sigut un plaer acompanyar-te. Ànim, si ho estàs passant malament pel tema dels aiguats, molta prudència també a les properes hores i qualsevol cosa aquí als 40 pel que necessiteu al vostre costat. Adéu-siau, bon dilluns i molta música sempre.
1: Als 40. Uri Mora.
0: Ens tornem a escoltar demà a partir de les 4 de la tarda. Ara et quedes amb el Karin Herrero i us deixo amb aquesta canadenca, com és la Nelly Furtado, recuperant un dels seus grans èxits. Adéu!

0: tots els teus èxits.
1: Los 40. 40.
2: Me has invitado a bailar. Estás espectacular.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a mcat.cat. Junts construïm somnis.
1: Salut!
2: Però brindes amb aigua?
1: Em fa un vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
3: Salut!
1: Fontbella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
4: Julián, octubre y todavía no has vendido tu coche. No dejes que pase más tiempo. Vende tu coche en HR Motor. En 20 minutos y el mejor precio. Si traes el historial de mantenimiento, te pagamos más. No pierdas más tiempo. Vende tu coche en HR Motor.
0: Estamos en Sant Boi de Llobregat, Lliçà de Vall, Manresa y Badalona.
5: Estaba agobiada. Debía 4.175 euros y no paraban de llamarme. Repagalia negoció con los prestamistas y en solo 10 meses me he librado de mis deudas pagando la mitad. No me lo puedo creer. Si tienes deudas, entra en repagalia.com. Estudia en tu caso gratis.
6: Una historia que te emociona. Un espectáculo que recordarás siempre. El Rey León, el musical de Disney, es la parada en Madrid que no te puedes perder. Consigue ya tus entradas en elreyleon.es.
7: Producido por Stage Entertainment.
0: Augmentar beneficis, optimitzar recursos, gestionar personal i, a més, promocionar la teva marca. Et sona?
8: A nosaltres també. Ràdio Barcelona, Cadena SER, presenta Branding Plan, una eina per promocionar la teva empresa a la ràdio i al sector digital i millorar resultats.
0: Eva Pujol, de Catalonia Ceràmic.
9: Ens manté en el mercat, continua fent visibles després de 40 anys en el sector de la construcció.
0: Branding Plan ajuda pimes de tota Espanya a créixer des de fa anys.
8: Truca al 93 344 14 00 o entra a serempresarios.com i apunta't a la única convocatòria anual a Barcelona, 14 i 15 d'octubre.
0: Podràs beneficiar-te dels millors preus de l'any en ràdio i digital.
8: Amb Branding Plan, els negocis milloren.
10: Els 40.cat. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona als 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.
11: Los 40.
12: Hola, amigos de los 40. Soy Shakira.
11: Todos los éxitos.

0: El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

0: Blanques, diem aviam si puc posar la cançó de Dràcula amb el geni Remix. Doncs mira, aquí la tens. En ritmes de número 1 arriba una de les noves cançons de Camilo que es diu... Atenció a això, eh? El Árbol. És niu.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40. Tengo en la...

atenció amb això, perquè és L.A., que és un dels impactes que està agradant més a nivell mundial i cada moment ja està ocupant la 28, dia del 40 a l'1, després del repàs al reinici, el passat dissabte, a la llista de referència amb Toni Aguilar.

Robbie Williams, però especialment aquesta cançó que es diu... Així, Mr. Know-It-All, protagonista dins la nostra fórmula musical 24-7 de Teddy Swims. Ara, en el cas, és la número 8 del 40 a l'1. Veurem què passa aquestes properes setmanes i també dins els premis a los 40 Music Awards, a veure si té alguna nominació i algun premi. Veurem què passa. De moment...

Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí. Aquí. Primer, els vas escoltar aquí.

0: La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. Pica, pica,
1: pica més. Ets una crac, és que sóc tan fan teva. Pica, pica, pica més. Jo ja li deia a tothom, eh?

0: primera vegada del Sopa de Cabra, la cançó original, fa molts anys, molts, aquest 2026. Hem tingut aquesta actualització de la mà de Su i de Mol DJ, el camí, somnis i promeses. Sonant, evidentment, aquí des dels 40, des de la ràdio musical que t'acosta als hits internacionals i també els de casa. I ella també, catalana, és Aitana. El nou impacte es diu Connexió amb Psíquica, és novetat.
1: La primera i número 1. Els 40.

I Made You Love Me, un dels impactes que ens acosta camí de les 10 de la nit. Escoltaves també JCJ o Naina i Figa Flowers amb el Bacat Original. Seguim les 6 totes, no ens aturem, 24-7, clar.

0: Alejandro i companyia. Abraçades d'aquí, t'ha parlat des de les 8. Jo mateix, Adrià Ortega, en aquest 5 d'octubre del 26, un dia que recordarem, entre altres coses, molt significatives, les pluges i tempestes torrencials a gran part de Catalunya des de bon matí. Que tinguis un bon dilluns. Demà més. Que vagi molt bé.
1: Els 40, Adrià Ortega.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: vindran.
1: Vols conèixer millor els artistes de referència?
2: Punt 40.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.